0: hizo falta.
1: Herrera en COPE.
2: Castellón y Vinaròs.
1: Estar informado.
3: Són les 12 del matí, 50 minuts i 13 segons. Així estem Carlos de Sorts, el regidor d'Arts Escèniques de l'Ajuntament de Benicarló, i Raül Pujol, contemplant el que és el cartell i les activitats que tindran a Benicarló en la nit en vela, que realment serà en vela. Hagueu pogut fer com els vinarossencs en carnaval i ser tots en pijama, també. Carlos, quina programació, Déu meu!
4: Hola, Raúl, bon dia. Bueno, la veritat que sí, igual és algo per a tenir de cara a la pròxima edició, que serà la número 15, que serà com a aniversari, enguany és la 14. Bueno, pues a lo millor ho podem tindre en compte. Bueno, sí, la veritat, fora bromes, hem fet una programació, la veritat, que molt extensa, amb total de 7 espectacles, des de les 8 de la vesprada fins a la 1 del matí, pues, com he dit, tindrem 7 espectacles, basats sobretot més en el tema del circ, però enguany també apostem una mica per la màgia, dins de, també de lo que és la dansa. També parlo de dansa, com sempre, cant i música, no? Tot el que és les arts escèniques en general, que global, pues, la tradicional nit en vela a Benicarló.
3: Una nit en vela que és diferent perquè reobri comerços, l'hostaleria està contenta i, sobretot, la gent de, podem anomenar, de la faràndula, que tenen el moment per expressar, no?, tot el que, la creativitat que també hi ha a Benicarló i als voltants.
4: Sí, la veritat que va ser una aposta, penso que molt acertada, ara ja fa 14 anys, no? Quan en el seu moment la Regidoria de Cultura va apostar per fer una nit cultural a la nostra ciutat, com bé dius, per donar sobretot visibilitat a lo que és l'art de les arts escèniques en tota la seva, expressió, ja siga com dansa, com música, com circ, teatre també, no? Màgia, com he dit, aquest any. I sobretot reforçar aquesta part, pues, bueno, comercial, no? En els comerços se puguen també beneficiar, obrir més el seu horari habitual, poder allargar-lo, fer també algunes accions comercials com descomptes o de més, ja, això ja a nivell particular de cada comerç, però sobretot també apostar per la cultura en quant al tema d'obrir els museus, no? En la nostra ciutat, com bé sabeu, tenim el MUCBE, que com nosaltres l'anomenem la Capilla Sistina dels Museus, estarà obert eixe dia també, no sols perquè n'hi ha dos espectacles dins d'ell, sinó que també per a poder visitar les diferents exposicions, així com també l'antiga presó de la nostra ciutat del segle XIV, així com la casa tradicional de Santa Càndida, i com a novetat aquest any també es podrà visitar lo que en un futur serà, esperem, també un museu, no? O lo que és el convent de les franciscanes, que fa poc l'Ajuntament va adquirir.
3: Contamos un poquet quines són les actuacions, perquè clar, dit així, són 6 actuacions, però si diem que hi ha un premi Max 2026 ja canvia la cosa, ja pareix que l'orelleta ens se faci una miqueta més gran per escoltar-te.
4: Sí, bueno, són en total 7 actuacions. Comencem a les 8 de la vesprada, sempre el primer és un espectacle itinerant, més de públic familiar de la companyia Chip-Chap, i s'explica, bueno, com he dit, és un espectacle itinerant, el nom seria Rum Rum, és com si fos pues, un artefacte volador, no?, que va pel centre de la ciutat, pues, animant a les famílies, com he dit. Després continuem a les 8:30 de la tarda, ja en un espectacle de circ, de malabars, d'equilibris i sobretot d'humor, que se farà al lateral de l'església de Sant Bartomeu, no? A més, un espectacle molt d'amor, molt íntim, perquè està fet per una mare i el seu fill. Després continuem ja a lo que és al claustre del MUCBE, com he dit, el convent dels franciscans. Tenim ahí un espectacle, no, ja hem apostat des de fa uns anys per fer-lo una miqueta més acústic, més reduït. És l'únic espectacle que té l'aforament reduït. ¿Vale? Entonces, fem dos passades, fem una a les 9 de la nit i l'altra a les 10. És un espectacle de música barroca per a soprano i clavecí amb la interpretació d'Aurora Peña i Ignasi Jordà. Després, ja també a les 10 de la nit i a les 11, com a novetat, tenim un espectacle de música per part d'un artista benicarlando, d'un músic com és Edu Ruano, que fa un espectacle de tuba, no? El farà des del que és el balcó de l'antiga notaria a la plaça de Sant Joan. Com bé dius, després també tenim un plat fort a les 10 de la nit a la façana de l'Ajuntament. Tenim el Premi Max 2026 com és Xema Muñoz. Com t'he dit, apostem este any per la màgia també. És un espectacle que combina la màgia amb dansa. També en aquestes bombolles gegants que tant atrauen, no?, en el sabó i que aquestes persones, aquests artistes que fan màgia, pues, que ho fan d'una manera molt visual. Ja a les 11 de la nit recuperem un espai que fa uns anys no utilitzàvem, que és el pàrquing del mercat, per apropar també cap a la zona del mercat, pues, lo que és la nit en vela. I ahí tenim un espectacle de circ, però la veritat que molt diferent, perquè els seus artistes ballen sobre, podríem dir, com una piscina d'aigua, no? Una piscina gegant que, bueno, pues fan les seues malabars tant dins de l'aigua com fora. I ja per concloure, a les 12 de la nit, ja fins a la 1 de la matinada, l'últim espectacle és a la plaça de la Constitució de la companyia Unoia Col·lectiva. És un espectacle tant d'acrobàcies, d'equilibris i de dansa, interpretat per 8 artistes.
3: Ahí ho tenen, la nit en vella, que serà des de les 8 de la vesprada fins a acabar, allà acaba la 1 aproximadament, sempre és un poquet més, clar que sí, en la ciutat de Benicarló. I com no teníeu prou, el dissabte hi ha un gran espectacle, este és musical. 4 hores de música en directe, Núria Ferjó, José el Francès, Tributa Luis Miquel, en fi, no vos avorriu.
4: No, la veritat que no. Mira, la veritat que això és una aposta que tenim que agrair a la productora. Nosaltres des de l'Ajuntament el que hem fet ha sigut facilitar tot el que hem pogut i més, no? Per recolzar aquesta proposta. És una proposta particular que una productora ens va oferir a l'Ajuntament de Benicarló per tal de portar a Benicarló este espectacle. És un espectacle que pareix que ja en el seu moment ja existia, però l'han renovat, amb cares conegudes del panorama musical. I és un espectacle que comença primer a les 7 de la tarda, de 7 a 9 n'hi ha previ DJs, no? Per a aquests tardeos, per animar a la gent, però després a partir de les 9 de la vesprada fins quasi la 1 de la matinada tenim este concert en diferents artistes, tot en cançons dels anys 80 i dels 90, com has dit, estarà José el Francès, Núria Ferjó, Sandro Leyma, també tenim a Omar Suárez, també este conegut presentador d'una cadena de televisió molt coneguda també, i bueno, la veritat que nosaltres, pues, molt contents de que haguem volgut apostar per Benicarló, per dur a terme, per fer continuïtat, no? Una miqueta eixa nit en vela, i el dissabte pues, continuarem una altra nit en vela una mica diferent en la música dels 80 i dels 90.
3: Completet este cap de setmana a la ciutat de Benicarló. Carlos de Sors, gràcies per compartir-lo amb els oients de Copé, i ja sabem per què hi ha una regidoria d'arts escèniques.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Que vagi bé. Per cert, que la Diputació de Castelló va distribuir 24.000 ulleres homologades entre 36 municipis amb població inferior a 5.000 habitants per poder veure bé l'eclipse solar previst per al 12 d'agost. Ho pensen tot també a la Diputació de Castelló. Què pensarà avui Pilar García de la Granja de l'Actualitat? Ho coneixem en un instant en Mediodía Cope.
1: Herrera en Cope.
0: Castellón y Vinaròs.
1: Estar informado.
2: Me hace falta reformar el baño. Quiero algo actual, cambiar la bañera por un buen plato de ducha, algo con estilo y que sea práctico.
5: Lo que te hace falta es Fustecma.
6: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial a Vilabella, calle Moncofa 4, o entra en fustecma.com.
7: Hay outfits que no se buscan. Te están esperando en las rebajas de Salera. Este verano ven y encuentra tu look ideal entre las ofertas más veraniegas. Y ya que estás, quédate a disfrutar del ocio, nuestra restauración internacional y todo lo bueno y fresquito que trae esta temporada. Porque en Salera somos así, muy top, como tú.
8: En Funeraria Magdalena llevamos más de 50 años acompañando a las familias de la provincia de Castellón que deciden confiar en nosotros en momentos tan delicados. Nuestra prioridad es adaptarnos a sus deseos y necesidades. Estamos a su disposición las 24 horas del día en el 964 25 30 50. Funeraria Magdalena. Delicadeza, respeto y confianza.
9: Descubre la nueva tienda de muebles Albani totalmente renovada, con más de 6.000 metros de exposición. Aprovecha las rebajas con hasta un 30% de descuento. Encontrarás lo que estás buscando para tu hogar con un diseño y calidad que te sorprenderán. Aprovechate de las rebajas y transforma tu casa. Transporte y montaje gratuitos y proyectos a medida. Albani, tu tienda de muebles para Castellón y provincia. Y albanízate.
10: Benicarló viurà la màgia de la nit en vela el divendres 10 de juliol. De les 8 de la tarda a la 1 de la matinada, els carrers es convertiran en un gran escenari a cel obert. Circ, música, dansa, màgia i teatre ompliran cada racó de la ciutat en 6 hores inoblidables. Vine i deixa't sorprendre. Benicarló no és mira, és viu. Ajuntament de Benicarló.
1: Estàs escoltant les emissores COPE en la província de Castellón.
0: Es la 1:00 p.m, son las 12 en las Islas Canarias.
5: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
11: Estar informado.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí este miércoles 8 de julio. Mira, se supone que hoy es el último día de la ola de calor que afecta a media España, pero no te hagas ilusiones, ¿eh? Porque como dice Herrera Carlos, estamos a las puertas del solomillo del verano. ¿Y esto qué es lo que es? Pues mira, del 15 de julio al 15 de agosto. Quien está cada día más achicharrado es el expresidente Zapatero. Hoy se cumplen 22 días de esto.
12: No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
0: El juez Calama le preguntaba a Zapatero por las Zetajoyas, el tesoro de los zapateros, y aún estamos intentando conocer una explicación. Claro, tú imagínate, tienes esos pedruscos en casa. ¿De verdad no sabes cómo han llegado a tu casa? ¿Quién te los ha regalado? ¿Cuándo? ¿De dónde salen? El expresidente intenta por todos los medios anular las investigaciones contra él. De hecho, han dimitido en bloque la cúpula de la agencia tributaria porque a cualquier persona normalmente constituida, pues hombre, no le parece ni medio normal que nunca nadie en la agencia tributaria hubiera sospechado de los ingresos de Zapatero, ¿verdad? Es que tú te retrasas un día en el pago de la Seguridad Social y tienes un requerimiento, o del IVA, que te voy a decir si eres autónomo, o la liquidación de cualquier impuesto. Hacienda y la Seguridad Social es lo único que funciona en España por el lado de la recaudación. Otra cosa son los servicios, ¿eh? Tú vete a algún sitio sin cita previa y ya me cuentas tu experiencia. Pero bueno, fíjate qué casualidad. Nunca vieron nada raro nadie en la actividad de Zapatero, de su socio Julio Martínez o de sus empresas. ¿Es o no es asombroso? En fin, a las 2:30 vamos a tener rueda de prensa en Ankara, en Turquía, de Pedro Sánchez. Veremos si dice algo de algo más allá, que todos son malos menos él, que él es un santo varón aguantando la ultraderecha mediática, que los médicos los tienen huelga pero también son fachas, que los jueces, que por supuesto lo son, fachas, y el pobrecillo pues está solo defendiéndose de la conspiración que desde hoy ya va a ser geopolítica y global y mundial contra él. Una conspiración que seguro incluye al presidente de Estados Unidos.
13: He hablado con Alemania, no he hablado con España. España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún tipo de negocio con España. Me gustaría que se acabara con eso. España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan, no quiero tener nada que ver con España. Cortad todo el comercio con España.
0: Tremendo, ¿eh? Ha sido tremendo. España, ha venido a decir Trump, no es de fiar. Pero bueno, España sí que lo es, ¿eh? Otra cosa es su presidente, a quien cada vez se le está quedando cara de ZP, que a su vez cada vez tiene más cara de Ábalos.
14: Tengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político, ¿quién me lo va a decir? De una parte y de otra, y lo tengo que hacer solo.
0: Bueno, José Luis ya no está solo, 24 años de cárcel, ha sido su primera condena del primer caso, juzgado y sentenciado al lío.
11: Pilar García de la Granja.
5: Mediodía COPE.
0: Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ana Presmanes. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Pilar.
0: Cumbre OTAN.
15: Jornada decisiva la de hoy en Ankara, donde los 32 están reunidos para tratar de fijar esa hoja de ruta del rearme militar y examinar el avance en los compromisos marcados y firmados. Y todo con un ojo puesto en Trump. Ya has escuchado que ha vuelto a arremeter contra España. También da por rota la tregua con Irán tras los bombardeos durante la noche en el estrecho de Hormuz.
13: Creo que se ha acabado. No quiero lidiar con ellos. Son una estafa. Es gente enferma. Están liderados por personas enfermas. Son personas violentas.
0: San Fermín.
15: 3 personas han resultado heridas, una de ellas por asta de toro en el segundo encierro de las fiestas de San Fermín. Se trata de un corredor guipuzcoano de 23 años que ya ha sido dado de alta.
0: Calor.
15: Mucho calor en prácticamente todo el país, con aviso rojo por altas temperaturas en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Hay además otras 10 comunidades en alerta naranja y tormentas que irán acompañadas de fuertes rachas de viento en el nordeste peninsular.
0: ¿Y el Papa qué come con personas vulnerables?
15: Será este sábado. León XIV va a almorzar con 200 personas en situación de vulnerabilidad de las diócesis de Roma. La comida va a tener lugar en los jardines pontificios de Castel Gandolfo, la residencia donde el Papa está descansando.
0: Y en el deporte llega ahora la información del Mundial con Movistar y José Luis Corrochano. Buenas tardes, José Luis.
16: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, bueno. Egipto denuncia trato de favor de la FIFA con Argentina y yo estoy de acuerdo con ellos.
16: La Federación Egipcia, Pilar, acaba de emitir un comunicado contra las decisiones arbitrales y el uso del VAR. Recordemos que ganaba Egipto 2-0 Argentina en el minuto 83 y remontaron los argentinos hasta el 3-2 en medio un gol anulado a Egipto que provocó el gran enfado de los africanos. José Manuel Oliva.
17: Sí, hay un enorme enfado en Egipto con el arbitraje que sufrieron ayer en el cruce de octavos de final ante Argentina. De hecho, la Federación Egipcia ha elevado una protesta formal ante la FIFA contra el arbitraje del francés François Letessier y sus asistentes. Pide explicaciones de su arbitraje y una investigación sobre las decisiones que tomaron e incluso piden que no vuelvan a arbitrar más en este Mundial. Sico, el delantero al que se le anuló un gol, habló de torneo amañado.
16: Argentina va a jugar contra Suiza a los cuartos de final, mientras España prepara en Los Ángeles el partido del viernes contra Bélgica. Los Ángeles, Miguel Ángel Díaz.
18: Luis de la Fuente tiene dos entrenamientos por delante para preparar el choque del viernes. El primero está fijado esta tarde a las 8 en el estadio de Los Ángeles Galaxy. Se espera que los dos centrales, Pau Cubarsía y Merick Laporte, se ejerciten con normalidad después de que ayer en el entrenamiento de recuperación se quedaran en manos de los fisios. Lo normal es que el seleccionador vuelva a repetir el mismo equipo con Dani Olmo por detrás de Oyarzábal y con Pedro Porro asentado en el lateral derecho. De cara a ese duelo de cuartos, España será local.
16: El árbitro del partido va a ser Michael Oliver. Hoy, Pilar, es el primer día que no hay partidos en el Mundial. Mañana, primer partido de cuartos de final, Francia-Marruecos.
0: Bueno, ¿y qué vas a hacer esta tarde?
16: Pues descansar totalmente. Vamos a ver otra
0: cosa. Qué horror cosa, no tener un partido de fútbol.
16: Hay gente que se pondrá algún partido repetido porque no puede aguantar.
0: No me puedo creer. Gracias, Corro.
19: Da igual dónde estés.
20: Da igual cómo lo vivas.
21: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
22: En la misma jugada.
23: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
24: Cuando todo eso llega.
23: Entonces sí. Entonces somos uno.
25: Somos uno.
26: Somos uno.
27: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
0: Esto es Mediodía COPE.
28: Mediodía.
5: COPE más Castellón.
28: Estar informado.
3: Ay, sí es, así estem, así continuem. Molt bon dia, som Alberto Marco i Raúl Puchol i clar que sí, com no ens tenen que agradar els 8 de juliol si és dimecres. I els dimecres és el nostre dia oficial de la ramaderia, de l'agricultura. Tindrem Agrocope Castelló. També vindrà a visitar-nos Jesús Villegas des de Renta 4 Banco. No sé si en les últimes declaracions de Trump, que escoltàvem ara Pilar García de la Granja, ja haurà tingut temps d'analitzar perquè els mercats, evidentment, depenen molt del que el president dels Estats Units diga i sempre que fot a Espanya, pues evidentment pues també ens repercutís. Ens repercutís també la calor, el calor que ens fa. N'hi ha moltes recomanacions. Hem tingut fa una estoneta al president del Col·legi Oficial de Metges de Castelló donar-nos els seus consells i que, sobretot, que no fem cas, no fem molt de cas aquells que apareixen per les xarxes socials donant consells de salut i, si ho fan, que s'identifiquen com a metges col·legiats, perquè, del contrari, estem confundint a la ciutadania de la que formem part tots, eh? De la que formem part tots. Nosaltres anem en un instant a tindre detalls, per exemple, de com va a protegir els ulls de la població la Diputació de Castelló de cara a l'eclipse. O com ha començat en este tema de calor el que és l'oasis climàtic al Auditori Palau de Congressos de Castelló, però també què estan fent en les escoletes d'estiu que han començat avui a la ciutat i terme de Castelló, escoletes municipals que ha visitat l'alcaldessa Begoña Carrasco García i també, evidentment, el tema de que els nostres xiquets i xiquetes més menuts puguen estar hidratats. Començarem a repassar amb Sol Boys el que van ser la 16a edició dels Premis COPE Castelló, que ara fa una setmana lliuràvem. Quins moments es van viure allí, poquet a poquet, durant tot l'estiu o les properes setmanes, els propers dies va acompanyant-nos. I també estarem en la cloenda del Club de Recursos Humanos, el Club de Recursos Humanos del que formem part i que demà mateix al Boramar, ahí s'estarà fresquet, la briseta mediterrània de Benicàssim, tindrà la seva cloenda, però en una xerrada molt especial precisament d'una dona que en el seu dia va ser Premi COPE Castelló, que és Ariadna Edo. I Compromís està recollint firmes perquè està en contra de la implantació d'un determinat empresa, negoci, producte, al polígon del Serrallo. Bueno, sabeu que Compromís sempre protesta de tot en el Serrallo, però esta vegada volem saber el com i el per què. I a veure si en un instant pot atendre'ns ja el portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló, David Guardiola, que a més és regidor a l'Ajuntament d'Almassora. Però abans de tot això i molt més, com sempre que va a estes hores, amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, en les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, el que fem és actualitzar les notícies més properes. I per això, primer que res, guaitemacastellóninformación.com, que a hores d'ara destaca: Port Castelló anuncia inversiones cercanas a 1.000 millones en la gala de los premios Faro. La gala dels premis Faro, que va tindre lloc ahir a Orenes Gran Casino, on vam celebrar fa una setmana la 6a edició dels premis Cope Castelló. Un anunci que va fer el president de l'autoritat portuària, Rubén Ibáñez Bordonau, i que destaca a aquestes hores castellóninformación.com. Com diem, el tema de la calor ens preocupa moltíssim. Més que res, el que volem saber és l'última hora. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, què tal les coses per ahí arriba?
2: Muy buenas tardes.
3: Buenas.
2: Hoy en la provincia de Castellón tenemos el cielo poco nuboso, pero en las próximas horas en el interior crecerán nubes de evolución que dejarán chubascos y tormentas que pueden también dejar rachas muy fuertes de viento. Vale. Las temperaturas se mantienen hoy con pocos cambios. Alcanzaremos máximas de 41 grados en Segorbe, 37 en Castellón, 36 en Morella, 33 en Vinaroz. La EMET mantiene activado el aviso por calor en toda la provincia. Mañana jueves tiempo estable y las temperaturas diurnas bajarán ligeramente. Se prevén máximas de 39 grados en Segorbe, 36 en Castellón, 35 en Morella, 31 en Vinaroz. Es una información de AEMET.
3: Más dissat congelat. Juan Carlos Piña, sí, al costat de l'aire acondicionat, esperant el que ens arriba demà, que demà tindrem programa en directe des d'Aquarama, commemorant el 40 aniversari del Parc Aquàtic de Benicàssim. Però atenció al ruixatge, a la pluja, que podem tindre esta vesprada en l'interior de la província, ho acaba de contar Juan Carlos Piña des de l'Agència Estatal de Meteorologia. I tot això que te contem per ací, ho pots tornar a escoltar les 24 hores del dia a cope.es/Castellón, on també pots llegir les principals notícies. A hores d'ara és un resum del que t'han contat en la primera part de 7 temps de ràdio que comença a les 12:30 en Herrera, en Cope Más Castellón. Los médicos alertan sobre la desinformación sanitaria en redes sociales. Benicarló enciende la noche con circo, magia y música en la nit en vela. Y Turrones Agut de Benlloc transforma su receta centenaria en el helado del verano. Todas hoy molt més a cope.es/Castellón. Amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, hem actualitzat les notícies del dia en els seus concessionaris a Castelló i Vila-real.
28: Mediodía.
5: Cope Más Castellón.
28: Estar informado.

0: estan molt actius, bueno, sempre estan molt actius, però en les darreres hores i dies veiem molt actius a la gent de Compromís, del que ells anomenen Comarques Nord, que és dir la província de Castelló. Jo no sé si és perquè falten 11 mesos per a les eleccions o perquè realment la problemàtica existeix. Pareix que una planta de fertilitzants va instal·lar-se al polígon del Serrallo. Ja sabeu que Almassora està molt a prop. Tenim el diputat provincial de Compromís, a un dels dos diputats, Maria Fajardos de Vila-real. David Guardiola és també regidor en Almassora, i això no sé si és que li entra urticària quan passen aquestes coses al polígon del Serrallo. Total, que van a replegar firmes que estan en contra d'este... No sé si de la manca, de la falta d'informació o que algo passa en esta empresa.
1: Jo crec que has acertat tu dient que mos entra urticària en general, sobretot a la gent d'Almassora, però també a la del Grau, però no és una urticària fictícia, és a dir, de la gent sobretot d'Almassora, però també del Grau, estem massa acostumats des de que està l'activitat petroquímica al Serrallo de patir, pues, fums, olors, taques grogues a la mar, taques negres, irritacions als ulls, vull dir, hi ha hagut moltíssimes conseqüències d'una activitat que efectivament genera també riquesa, però que pensem que cal ser especialment vigilant, i davant de la possibilitat que s'implante, o davant d'un projecte que s'implante una planta d'amoníac que afegís riscos en una zona que ja té moltes empreses d'alt risc catalogades per la normativa Seveso, és a dir, que són empreses perilloses per l'activitat que fan, posant una nova al costat, pensem que ja és un risc afegit que pensem que no volem assumir.
0: A tot això no li han dit ni bon dia ni res. Ell, quan li ha sentit lo d'urticària, ja li picava tot i ha entrat, i en fi. Situació. Voleu més informació? Realment és un enfrontament total de que no anirà esa planta ahí? Aneu a replegar firmes.
1: Nosaltres estem a replegar firmes per presentar al·legacions perquè el termini s'acaba la setmana que ve, és a dir, que ens queda molt poc de temps. Pensem que la ciutadania, de fet, hem detectat que la ciutadania està molt en contra de que se implante esta planta, perquè vam ser el diumenge passat al Mercat de la Platja i de veres s'arrimava moltíssima gent volent firmar, manifestant la seva fartera de tot allò que ve del Serrallo, però sobretot de que mos posen una cosa més, és a dir, ja tenim prou, era la frase més repetida. Pensem que és, a dir, és un risc afegit que no volem assumir, i no és només una qüestió de manca d'informació, és una qüestió de risc. Hi ha un informe, per exemple, de l'Ajuntament de Castelló que advertís del possible risc d'efecte dòmino. És a dir, si tu tens al costat de la futura planta d'amoníac una planta petroquímica, una planta d'UV, una altra planta de... són molts riscos afegits, i qualsevol accident en una de totes podria generar, segons l'informe de l'Ajuntament de Castelló, un efecte dòmino en un radi molt més gran del que la gent s'imagina, perquè segons els informes que s'han emès a emergències per tramitar aquestes sol·licituds d'aquesta empresa, el radi d'actuació en cas d'un, per exemple, d'un núvol d'amoniac podria afectar a un quilòmetre, crec que són 200.000 metres, un quilòmetre de 200.000 metres, que és una zona on ja n'hi ha zones habitades, que no, i després la zona d'afecció d'intervenció seria de vora 4 quilòmetres i pico, és a dir, que afectaria de ple a una part de la zona marítima d'Almassora i a una part de Castelló i a una part del Grau. És a dir, no estem davant d'una cosa menor, però sobretot no estem davant d'una cosa d'un projecte que s'hagi implantat en un espai on no n'hi ha res, sinó on ja n'hi ha moltes empreses de cert risc. Per això pensem que s'ha de ser extremadament cautelós.
0: Home, David, el que està clar és que en este polígon en concret el que no van a fer és una planta de melons o de flors, perquè no seria el lloc, no? N'hi ha petroquímiques i suposa que estan totes les mesures preses, no? I quan se dona llicència, pues, la Generalitat, l'Estat o qui siga ho mirarà i ho remirarà bé, o no?
1: Bueno, i nosaltres també ens agradaria suposar que les administracions miren i remiren bé. El que passa que no sempre ha sigut així. Nosaltres mateixa en el polígon del Serrallo, ara mateixa, la Mar d'Almassora, n'hi ha una part del municipi que té un conflicte per la sonoritat, pel soroll que genera, sobretot, BP, però pel soroll que genera la indústria. Lluny de fer complir la legislació per tal de limitar el soroll que generen aquestes empreses per garantir la salut, la qualitat de vida dels veïns, el que ha fet este Consell ha estat canviar els límits per tal que les empreses puguen fer el soroll que estaven fent i els veïns s'han d'apanyar. És a dir, no sempre l'administració està vigilant o no sempre l'administració està disposada a prendre mesures i prioritzar la ciutadania davant d'unes empreses, la majoria multinacionals, però a més en moltíssims recursos, més i tot a vegades que les pròpies administracions que les han de controlar.
0: Mm-hmm. Les signatures suposo que són per presentar al·legacions i això deu de ser immediat.
1: Això és immediat, la setmana que ve s'acaba el termini, no només està replegant al·legacions compromís per a Almassora, des de luego nosaltres estem molt implicats, però també col·lectius del Grau, col·lectius socials, col·lectius d'Almassora també estan col·laborant amb nosaltres, arreplegant-les i fent, intentant que la gent se mobilitzi i crec que estan hi havent una resposta de veres sorprenent, perquè tant al mercat del diumenge en la mar com al mercat del dimarts en el poble vam tindre moltíssima gent que venia expressament a signar, però també en el Grau ens comenten, en les taules informatives, en les festes de Sant Pere que s'han fet, han tingut també moltíssima afluència. Mm-hmm. És a dir, jo crec que a l'hora d'autoritzar aquesta nova indústria, crec que el Consell hauria també de ser receptiu al que diu la ciutadania. De fet, el poble d'Almassora, com a corporació, a proposta de compromís, però de manera majoritària, va aprovar en el ple rebutjar la implantació d'este projecte, d'aquests depòsits d'amoniac. Mm-hmm.
0: Doncs esta és la situació, el com i el per què. Compromís està fent el que ens ha contat David Guardiola, el seu portaveu a la Diputació de Castelló i també regidor a l'Ajuntament d'Almassora. I com a diputat provincial, evidentment, també han passat 3 anys des de la presa de possessió de l'actual corporació i la propera setmana estaran molt divertidets perquè tenen vostès el debat de l'estat de la província.
1: Tenim el debat de l'estat de la província i, a més, un ple ordinari també, vull dir que tenim molt de debat, si és que el que passa en els plenos de la Diputació se pot dir debat, perquè crec que en esta legislatura un dels errors que s'han comès és intentar matar qualsevol tipus de debat en els foros que són per això, com és el ple de la Diputació. Mm. Crec que el PP ha volgut anul·lar qualsevol tipus de contraproposta o de relat alternatiu que se pugui fer de les necessitats de la província. I és una de les crítiques que li farem a la presidenta.
0: Mm. Pues estarem molt pendents, evidentment, la propera setmana. David Guardiola, gràcies per compartir aquestes preocupacions amb els oients de COPE.
1: Gràcies a vosaltres per estar sempre pendents de tot.
0: Bueno, de tot el que podem, tot el que podem, ja que almenys saber el com i el per què. Mira, parlant de la presidenta, avui Marta Barrachina i Mateu ha anunciat que va a distribuir 24.000 ulleres homologades. Ojo, Alberto Marco, que no són ni 1.000 ni 2.000. Mm-hmm. Són 24.000 entre 36 municipis, no són ni 1, ni 2, ni 12. O sigui, 24.000 entre 36 municipis amb població inferior a 5.000 habitants. Per les alqueries entra ahí?
2: No ho sé.
0: Crec que sí, però bueno, mira tu. Per poder veure amb protecció l'eclipse solar del dia 12 d'agost. Mare de Déu. Te l'imagines a ella en una bata blanca i provant les ulleretes? A tots.
3: Falta poc més d'un mes per a que puguem viure l'eclipse solar del pròxim 12 d'agost. I des de la Diputació ens preparem per a este gran esdeveniment. Per això anem a distribuir més de 24.000 ulleres homologades en els 36 municipis amb població de menys de 5.000 habitants que han comunicat la realització d'activitats amb motiu de l'eclipse. Des de la Diputació reafirmem aquest compromís amb la seguretat, l'educació científica i el suport als municipis, garantint que la ciutadania d'aquests pobles pugui gaudir de la visualització de l'eclipse amb la màxima garantia i seguretat.
0: És a dir, menors de 5.000 habitants, però que han anunciat ja que van a fer esdeveniments.
2: Hi ha sí, molts unes 700 per població, i són aproximadament.
0: Aproximadament, quines coses, aproximadament.
4: Mediodia.
5: COPE más Castellón.
4: Estar informado.
0: És la una de la vesprada, 31 minuts i 4 segons, i assistem Alberto Marco i Raúl Puchol perquè ens enxissa, ens encanten els 8 de juliol. És dimecres, és el nostre dia oficial de l'agricultura, de la ramaderia. Jesús Villegas està molt enfadat d'entrar amb tu, que el coneixes o...
2: Bueno, està mirant encara ese funcionament de los semiconductores i de totes les qüestions.
0: Sí que està preocupat, sí que estarà la cosa divertida ara mateix en Renta 4 Banco. I estarem amb la gent del Club de Recursos Humanos, que demà fan la cloenda, no sé si del seu curs, del seu cicle, del que siga. Ah, i, bueno, Luis Pradas, que torna a ser president, ara també el podrem saludar. Ah. Principals continguts de l'informativo Mediodía COPE, que podrem escoltar a les 2 de la vesprada i 20 minuts.
2: Doncs aquestes altes temperatures que marcaran de consells sanitaris, també en matèria laboral, inclús ja has comentat inclús solucions en matèria que ajuden des de la cultura, com oasis climàtic a l'Auditori Palau de Congressos, perquè ja estem en màxims que superen els 40 graus al Pla de Vilafamés, 39,7 a Segorbe, 39,5 al Pla de Meaner d'Atxeneta al Maestrat, també les llacunes de Sant Mateu, a Panoràmica Golf estan en 39,4, també a Cirat en 39,3, i ara que estem de nou dia d'altes temperatures. I una jornada on, mira, si algú se vol refrescar la platja de les Fonts del Cosebre, doncs que no s'apropi, perquè ja la tenim clausurada, perquè ha pregut ahir nivells elevats de paràmetres microbiològics, ahir, a les mostres que se van prendre en el dia d'ahir, que si una vegada se torni a obrir, s'informarà. I on sí que se poden apropar és a Moncofa, que estan en novetat. No sé si vas tu a la platja del Masbou o a la platja del Grau, no, perquè ahir han ficat...
0: Però si n'hi ha que anar, se va.
2: Si n'hi ha que anar, jo sé que a tu t'agrada fer-te fotos a platges i a llocs on n'hi ha coses gegants. Mm-hmm. Doncs a l'amic Vencesalós i a tota la gent de l'Ajuntament de Moncofa, de turisme, doncs han ficat una hamaca gegant.
0: Hombre, no és un columpio.
2: No, és una hamaca gegant de platges de Moncofa, decorada en els seus colors, el blanc i el blau, i ahir per a poder disfrutar a lo grande del sol i ahir de la zona i això. Està entre la platja Masbó i la platja del Grau.
0: Li han llevat la idea, segur. Jo, això és a qui li ho haguera posat?
2: Aquí.
0: A David García en la platja Nules.
2: Pues mira, al costat de les pedres.
0: Ahí estem. Una hamaca gegant i David García allí, rebent a la gent. En més del sofà este que tu, sí, la maca aixecant en estiu.
2: Pues mira, és que se poden apropar, per exemple, són els que ara han aprovat la convocatòria extraordinària de l'accés a la universitat, que ja s'han donat les notes, i en la Universitat Joan I, concretament, han aprovat el 72,25%. La nota mitjana ha estat amb el 6,1. O sigui que ja han complit deures, ara ja estan en la preinscripció de la matrícula. I també pendents estarem, entre altres coses, doncs, d'aquesta desinformació sanitària que arriba de les xarxes socials, de les que han alertat del Col·legi de Metges, i també de benvingudes que arriben, per exemple, en el Consell Regulador de la denominació d'origen única a la província de la carxofa de Benicarló, perquè ja sabien que Guillermo Edo s'havia jubilat, però encara li queda ben per ahir llocs on estava, i estava de secretari general, doncs ara ja té substitut, que és José Antonio Simó.
0: Pues esta bé notícia a tindre en compte. Todo soy Molmés a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts al informativo Mediodía COPE.
4: Mediodía.
5: COPE más Castellón.
4: Estar informado.
6: Me hace falta reformar el baño. Quiero algo actual, cambiar la bañera por un buen plato de ducha, algo con estilo y que sea práctico.
7: Lo que te hace falta es Fustecma.
8: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com.
9: Los martes Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la 1:30 de la tarde rejuvenecemos con Inés Museros en COPE más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Ayoza, número 90 de Castellón.
10: Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol. Hasta el 18 de julio renueva tu abono, la Liga o Champions. Online o en taquillas del estadio. Más información y renovaciones online en villarrealcf.es. Seguim amb tu.
5: Poble. Informació diària dels municipis els ofereix la millor informació de la província de Castelló en www.revistapoble.net. I en la revista Poble de juliol-agost descobrim quin va ser el primer cotxe de Villarreal i qui va ser el seu propietari. A més, tota la informació sobre el nou Villarreal de Champions i també Indalecio Bonel, Luis Melchor i Anna Montoliu, Acudim, les graduacions dels centres educatius, són notícia aquest juliol-agost. Poble, 30 amb Xantú.
7: Aquarama cumple 40 años y en COPE Más Castellón lo celebramos en directo este jueves de 12 y media a 2 de la tarde desde el Parque Acuático en Benicàssim. Este jueves de 12 y media a 2 de la tarde, Herrera y Mediodía, COPE Más Castellón desde Aquarama, porque la aventura nos llama.
11: COPE Más Castellón.
4: Estar informado.
12: Todos los miércoles a partir de la 1:30 de la tarde en COPE Más Castellón. 101.